0: Han habido, o sea, ha habido mucho contacto a partir de entonces.
1: Genial. Sí, sí, sí. Muy bien, Miguel, pues ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sé que te queda un mesecito y algo.
0: Exactamente.
1: Ese, ya, ese turno rotatorio de cada año, un nuevo presidente, pero bueno, has hecho, ya te lo digo yo, has hecho una gran labor, de verdad. Han sido meses de mucho esfuerzo.
0: Gracias
1: mucha
0: a los
1: dedicación.
0: Rotarios que están ahí siempre apoyando.
1: Ahí también
0: esto
1: un
0: es
1: gran
0: un,
1: equipo
0: una
1: detrás.
0: Cosa de conjunto, sí, de
1: totalmente,
0: grupo.
1: Totalmente,
0: equipo. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias, fuerte abrazo.
0: Muy bien, Miguel. Paco, igualmente.
1: Aquest mateix dimecres, just demà dimecres, a partir de les 19 hores, a la seu de la Fundació Mutua Levante, a l'Auditori en la plaça Espanya, tindrà lloc la presentació del llibre Nu. És una nova obra d'un autor que, la veritat, sempre dona gust poder parlar en ell. El tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, és amic d'esta casa de Ràdio Alcoi, és Carles Cortés. Hola, Carles, què tal?
2: Hola, Paco, bon dia.
1: Esta volta no tenim de columnista, el tenim d'autor, i sempre que has presentat un llibre has vingut, te ho agraïm moltíssim per a poder parlar d'ell, i esta volta el títol...
2: Sí, ben curtet.
1: Dos lletres, perdona, dos lletres.
2: Sí, poquet i
1: no,
2: bo.
1: Exacte. A veure, conta'm un poquiu esta nova obra i parlem després de la presentació.
2: A veure, conta'm. Mira, si vols comencem pel títol. El títol és un realment el recte final de l'edició del llibre. Amb el vincle editorial vam arribar a la conclusió que era el millor títol. Tenia diverses opcions, sobretot perquè tenien clar que acompanyaria la portada, l'excel·lent portada que ens ha cedit Antoni Miró, que és el quadre Home d'esquena, un quadre de l'any 2018, i l'impacte que generava aquella imatge doncs, es mereixia un títol curt. I per això va néixer Nu, Nu, encara que també és una metàfora del que representa la novel·la.
1: Perquè realment el present és nu. A veure, conta'm un poquet, perquè hem parlat prèviament, eres tu, però no eres tu, a veure,
2: sí.
1: Explica'm un poc.
2: A veure, jo m'agrada parlar d'esta novel·la com una falsa autoficció.
1: Exacte.
2: Perquè jo prenc l'estructura o la falsa realitat de ser una autoficció. De fet, el protagonista naix el mateix dia que jo. Viu en origen en una població com Alcoi, que és la meua. En la novel·la no cita que és Alcoi, però no tinc cap problema en deixar-ho clar. Perquè realment és la història d'un jove, que a mi m'agrada dir-li postadolescent, perquè ja ha deixat l'adolescència, però encara perdura en gran part dels conflictes de l'adolescència, en ixe encontre que té en el món universitari, com jo mateix vaig tindre, i les vivències que va tindre en els anys 80 i 90. És una història, per tant, en part autoficcional, però realment distorsiona la realitat, no perquè vulgui amagar res, sinó perquè, clar, en àrees de l'atenció narrativa em veig obligat a modificar o incrementar o plantejar històries que ja m'hagués agradat que m'hagués passat a mi. És a dir, el meu protagonista, que es diu Teseu, no es diu Carles, té doncs, elements meus, patiments meus, reflexions meves, però sobretot té aquesta ambientació que és el que intenta recrear entre l'Alcoi i l'Alacant dels 80 i dels 90.
1: Vale, vale, vale, perfecte. O sea, és una part biogràfica i a partir d'ahí, una base, i a partir d'ahí pues, ja incrementes, ja incorpores pues, les teues, ja, per donar aquest toc més dramàtic o més... Què li passa? Contam, que es puga dir, claro, que es puga
2: sí,
1: contar.
2: Sí, està clar, sense fer spoilers.
1: Exacte,
2: no, que diuen.
1: Exacte.
2: No, a veure, jo en estos anys, realment esta novel·la ha estat 10 anys treballant en ella, però perquè és el moment en el qual jo em vaig retrobar amb els meus diaris, els quaderns que anotava coses, i vaig començar a pensar que d'allà podia eixir un material narratiu interessant. Paral·lelament vaig fer una altra novel·la que vaig presentar-vos fa 2 anys, Diaris creuats,
1: ah, sí.
2: En el qual eren dues xiques adolescents de 15 o 16 anys que també a través dels diaris es retrobaven en si mateixa. Jo estava de ple en aquell moment escrivint Nu, la novel·la que era presente, perquè em va interessar fer el contrast entre els problemes o els maldecaps que té un adolescent actual, com passava en Diaris creuats, i el que jo tenia en aquell moment. Clar, la meva novel·la no s'ambienta a la meva adolescència, però jo sí que m'agrada parlar, i en parla en la novel·la, de la postadolescència. Se n'ha parlat molt de l'allargament en la generació actual de jovens de l'adolescència. Jo crec que la nostra generació també va tenir postadolescència, perquè realment fins als 25 o 30 anys no vam acabar de construir, si és que ho vam fer, la nostra estructura psicològica com a adults. I, clar, jo el que intento en la novel·la és impregnar d'aquestes, en aparença, innocents reflexions, però que darrere porten molt de dolor, de vegades alegria, i en definitiva doncs, la construcció d'una història d'aprenentatge com és la meva novel·la.
1: Vale, perquè, i a part és la primera d'un protagonista masculí.
2: Pràcticament la primera. Jo en una anterior, l'any 2017, vaig presentar La vida dins dels ulls, on feia una reconstrucció històrica d'un personatge vinculat també al coll, a partir del seu record. Però realment la primera vegada que he fet una novel·la psicològica en primera persona és esta. És a dir, jo l'altre dia en un titular a la premsa van destacar una frase que jo vaig dir que no era conscient, que era aquella de en el moment que perds la vergonya comences a escriure bé. Jo no sé si he perdut la vergonya, jo no sé si he escrit bé, però com a mínim sí que puc dir que m'he sentit molt còmode buscant en els meus records, en les meves vivències, en el meu passat, i intentar doncs, crear una història de ficció que pugui servir per al lector de la nostra generació o fins i tot dels joves actuals, perquè vegem que els dubtes, els problemes de la joventut són els mateixos en qualsevol època, encara que la manera d'abordar-los és diferent.
1: Això recordo que m'ho comentaves de diaris creuats, sí, que era en diferents àmbits, però era molt extrapolable a la
2: sensació
1: actualitat.
2: De solitud, el sentir-te marginat, el no sentir-te adaptat, són sentiments universals. El que passa que és clar, el nivell d'exposició que tenen les generacions actuals en la joventut, en xarxes socials i altres, clar, en la meva novel·la no hi ha WhatsApps ni hi ha Instagram. El que passa que jo plantejo la novel·la com un recordatori del protagonista, que està a punt de fer 60 anys, com jo mateix, que intenta, doncs, del moment actual, recupera aquells diaris, els edita i clar, incorpora reflexions del moment actual. Vale. Jo crec que sempre arriba el moment a tots els humans que en un moment determinat, als 30, als 40, als 50 o als 60, que mirem endarrere, veiem que hi ha molts anys, que hi ha moltes vivències, i comencem a entendre coses del present perquè moltes vegades doncs, estaven ja en el passat, arrelats.
1: No les tenies encara un poc...
2: Ubicats.
1: Ubicats, exacte. I Alcoi, no? La ciutat d'Alcoi.
2: Sí, a veure, la meva novel·la...
1: No es diu Alcoi, però...
2: Sí, és un diari en primera persona, i aleshores, en el moment que és un diari en primera persona, quan escrivim un diari no diem estic a Alcoi o estic a Múrcia. És a dir, tu parles. El que passa que és obvi que en el meu cas, en aquesta falsa autoficció voluntària que jo he fet, el punt de procedència meu és això. A veure, el meu protagonista podria haver viscut en Alcoi, en Cocentaina, en Xàtiva o en Alzira, és a dir, una població d'interior. Perquè jo el que vull destacar és el contrast que vam trobar en els anys 80 i 90 en plena recuperació de la democràcia, la recuperació de les llibertats en tots els sentits, llibertats físiques, afectivo-sexuals, llibertats polítiques, que pot ser en les poblacions de l'interior encara van tardar una miqueta més.
1: Costava més.
2: I per això he volgut fer el contrast entre la costa i l'interior, perquè en definitiva aquesta no és una novel·la de dades o d'accions, sinó de sentiments, de sensacions.
1: Més cosmopolita, no? La costa més cosmopolita, més oberta, i així l'interior...
2: A veure, jo a Alacant, en la ciutat d'Alacant, que sí que cita la novel·la, soc crític en molts moments, perquè tot el que vaig trobar no va ser satisfactori. Però és cert que els que anàvem a estudiar fora, que uns van anar a València, altres van anar a Alacant, doncs de sobte descobríem gent d'altres llocs. I és cert que no hi havia tant d'estranger com ara ja, però era una manera d'abordar fora del refugi familiar el dia a dia, la quotidianitat és d'una altra manera. Jo crec que, a veure, la meva generació, molts ja no van fer la mili, jo no vaig fer la mili, vaig ser objector de consciència, però jo crec que va ser la nostra mili, estudiar fora, viure fora, i començar a entendre i a viure la responsabilitat per un mateix.
1: Molt bé, i ahir te seu, és el que conta tota la història. I per suposat, el que has fet ha sigut presentar-la a Alacant i ara la presentes al COI, que és el que comentàvem demà.
2: Sí, tenia clar, quan vas parlar amb Manolo Gil, el meu editor, que volia que les dues primeres presentacions foren al COI a Alacant. Per qüestions de dates va ser a Alacant la setmana passada, avui al COI, després ja anirem a València, a Barcelona i altres llocs, però aquestes dues les tenia clares abans de
1: l'estiu. Què consistirà l'acte de demà, les de Neuores, Mutua Levante? A veure, tens dues persones, a més, molt conegudes.
2: Sí, doncs mira, l'acte de demà per a mi serà especial perquè, a més de tenir un luxe de presentadors, l'escriptor i amic Jordi Tormo, en el qual hem tingut moltes vinculacions, per exemple, l'amistat d'Isabel Clara Simó, una escriptora que apareix a la novel·la com a personatge. Això no és spoiler. I després, perquè Isabel Clara Simó va ser una de les primeres lectores d'un esborrany d'esta novel·la, abans de faltar. I ella és la que em va animar de veritat a donar-li l'estructura que té la novel·la. I a més de Jordi, m'acompanyarà Mireia Martí, que és una jove promesa alcoiana de la comunicació, que es dedica sobretot a temes esportius, però em va agradar el repte perquè una persona jove de la generació de joves actuals doncs farà la seva interpretació d'una lectura d'aquestes característiques. I després, lògicament, doncs, Manolo Gil, l'editor, que és la primera novel·la que edita en aquesta editorial, que va entendre i es va enamorar de la novel·la i de Teseu des del primer moment, igual que jo.
1: També, no? Alacant, què vau fer? Alacant va ser allò...
2: Alacant és com a presentar una llibreria que per a mi és especial, 80 Mons, que ara, abans era Pinchón, perquè el primer capítol de la novel·la, parlar del primer capítol no té riscos de spoiler, està ambientat en aquella llibreria. És a dir, és un cafè llibreria on el protagonista, seus 60 anys, coneix, fa l'última amistat que es conta la novel·la. Perquè em va pareixer molt romàntic, diguem-ho així, que algú de la meva generació conega algú més jove en un cafè llibreria.
1: Molt bé, que xulo. Molt bé, doncs això, tenim aquesta cita demà a partir de les 19 hores en la presència de Jordi Tormo, de Mireia Martí i, per suposar, de Manolo Gil i, per suposar, de l'autor de Carles Cortés, en eixe nu, que quantes obres ja? Has perdut el compte?
2: Entre novel·les i contes, 10, és el meu 10.
1: Ostres, doncs ja són. Molt bé, doncs Carles, moltíssimes gràcies per haver estat així en els estudis de Ràdio Alcoi una vegada més. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, ens veiem demà.
3: La una, mediodía en Canàries. Pedro Sánchez pide defender el buen nombre de Zapatero y reconoce el momento duro que supone su imputación. Es el mensaje que, según adelanta la SER a esta hora, ha enviado el presidente a sus compañeros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Última hora, Guillermo Lerma, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno, que según ha podido saber la SER, ha hablado a lo largo de la mañana con el expresidente Zapatero, ha compartido un mensaje con sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, un mensaje que, según ha podido saber la SER, es de apoyo a Zapatero. Él asegura que son momentos duros, pero que hoy más que nunca, ha escrito Sánchez, se debe reafirmar el PSOE en la tarea de seguir luchando por hacer avanzar al país y defender el buen nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese mensaje, el presidente del gobierno les pide a sus compañeros que hagan defensa de la causa socialista, orgullo y entereza, dice al final de ese mensaje el presidente del gobierno. En ese grupo de la Comisión Ejecutiva Federal, en el que también han escrito otros compañeros de partido, mensajes de apoyo similar a Zapatero.
3: Ya está en marcha además la rueda de prensa del gobierno posterior al Consejo de Ministros de este martes, marcado por esta imputación. De momento no se ha hecho ninguna referencia a este asunto. Mientras la cascada de reacciones políticas continúa, el PNV ha pedido prudencia, aunque sí que valoran que las acusaciones son muy graves. Por su parte, Esquerra o Bildu cuestionan la imputación. Adriana Jordán.
5: Eso es, el PNV apunta que las acusaciones son graves, pero apelan a la prudencia. Maribel Vaquero.
6: Que las acusaciones en principio son graves, ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no? Y vamos a...
5: Bildu también dice que esperará las investigaciones, pero a Merche Ezpurua no le extrañaría que la imputación de Zapatero sea un caso de la UFER de persecución judicial.
7: A ver, tal y como van las cosas, no sería extraño. Todo lo que está pasando está ahí y bueno, podría llegar a pensar que puede ser algo así, pero ya te digo...
5: Y al Laufer apunta Esquerra.
7: A ver, tal y como van las cosas...
8: La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.
5: Gabriel Rufián cree que se ha ido a por el expresidente socialista porque era un activo en la campaña de la izquierda.
3: Más asuntos. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar al juzgado de Martorell, detenido y acusado de matar a su padre. Allí tenemos a nuestra compañera Andrea Villori. Andrea, buena tarde.
9: Hola, buena tarde. Sí, Jonathan Andic acaba de entrar al juzgado esposado con las manos en la espalda y conducido desde la comisaría, escoltado por 5 agentes de los Mossos. Unos instantes antes ha entrado también al juzgado la jueza, también la fiscal del caso y los investigadores de los Mossos, que han cargado una caja de folios que contiene el atestado policial con los indicios que han estado recogiendo en el último año y medio contra Jonathan Andic, al que acusan del homicidio de su padre, Isaac Andic, fundador de Mango y la persona más rica de Cataluña, que murió al precipitarse en diciembre de 2000.
3: Hemos perdido la conexión con nuestra compañera Andrea Villoria, pero la noticia es esa. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar a los juzgados de Martorell. Además, el Hospital Gómez Ulla de Madrid se prepara ya para que los 13 pasajeros del Ondius, que han dado negativo varias veces, empiecen a recibir visitas. Ahí está Marina Fernández. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Este centro dependiente de defensa, acaba de explicar el delegado de prevención, está ultimando la organización de esas visitas para garantizar la seguridad de los 13 aislados, de sus familias y del personal.
11: Todavía están pendientes y empezarán a recibirlas en cuanto tengamos todas las garantías de los técnicos de seguridad, que son los que encargados y los máximos responsables en PRL, nos den el visto bueno, se está organizando para que las visitas sean escalonadas y seguras.
10: También deben programar sus salidas al pasillo común, como ha recordado José García de CESIF, siempre con EPI y FFP2, un alivio en cualquier caso, tras el periplo en el Ondius y la semana larga ya de cuarentena estricta aquí.
11: Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo y estamos trabajando en ello.
10: El único crucerista que ha dado positivo continúa mejorando, los 13 negativos, y siguen así, podrán continuar la cuarentena en sus casas a partir del 7 de junio.
3: Esto sobre el antivirus, y además la OMS ha confirmado que hoy van a llegar 6 toneladas de suministros para combatir el brote de ébola en África, incluidos EPIs y medicamentos. Y España está a la cabeza del vapeo adolescente en Europa. Casi la mitad de los estudiantes de nuestro país lo han probado, Mariola Lurido.
12: Sí, en España la mitad frente al 44% de la media en Europa. Los jóvenes españoles también encabezan el ranking del consumo de cigarrillo electrónico en los últimos 30 días.
13: Puesto que lo perciben como algo inocuo. Es verdad que yo creo que desde las redes sociales se está dando esa falsa sensación de seguridad.
14: La mayoría de gente de mi instituto tiene mínimo un vapor y lo están vapeando todo el tiempo. Yo creo que sí está súper normalizado y no, a mí no me parece muy normal eso.
12: Palabras de la oncóloga Virginia Calvo y de una alumna de un instituto de Burgos que hoy han participado en la presentación de un informe y de una iniciativa en TikTok para frenar este vapeo. Los que vapean tienen hasta 3 veces más probabilidades de convertirse en fumadores.
3: Deportes, Héctor González, muy buenas.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día decisivo para que Enrique Riquelme dé el paso y se presente a las elecciones del Real Madrid frente a Florentino Pérez. Antón Meana, hola.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Enrique Riquelme trabaja durante la jornada del martes para cerrar una junta directiva potente que le acompañe en la candidatura a las elecciones para ser presidente del Real Madrid. El plazo acaba el sábado. Él explicó ayer que tiene el aval, pero necesita cerrar esa junta directiva y también un fichaje ilusionante que vaya con el de la mano para poder plantarle cara a Florentino Pérez en las urnas. La votación sería a principios del mes de junio, antes del martes 9.
15: Fuera de España, el protagonista del día es Pep Guardiola, que esta noche dirigirá su penúltimo partido como entrenador del Manchester City. Lo hace en campo del Bournemouth y si no consigue la victoria, el Arsenal será campeón de la Premier League por primera vez en 22 años.
17: ¿Qué o a quién quieres perder de vista? ¿Es más fácil saber ganar o saber perder? ¿Qué sabes de la generación perdida?
18: He perdido la cabeza.
19: Voy a perder la cabeza por...
17: ¿En qué momento perdiste el norte? ¿Qué entiendes por perder el tiempo?
20: Al perderte yo a ti, tú y yo, hemos perdido.
17: ¿Qué batalla das por perdida?
21: Hemos perdido los dos.
22: Sí, ¿qué has perdido tú?
21: A ti.
20: Procuro olvidarte.
23: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
17: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perder. Perdido. En la SER.
23: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
3: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
23: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Alcoy. Cadena SER.
24: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
1: Encarem aquesta setmana en la que una entitat emblemàtica de la nostra ciutat, com és l'Associació de Veïns en Sánchez Benissaidó, tenen moltíssimes activitats a partir de, com dic, este cap de setmana, el pròxim, el següent. I el que volíem era tindre així en els estudis de Ràdio Alcoi per a que ens ho expliqui el seu president, que és Paco Seguí. Bon dia, Paco, què tal?
25: Hola, bon
1: com
25: dia.
1: Estem? Bé, plaer, com sempre que vingues. I ben, molt ben acompanyat en aquesta ocasió per un vocal de la Junta Directiva, Vicent Segura. Vicent, què tal, com estàs?
26: Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, moltes gràcies.
1: Un plaer que estigueu així els dos en Ràdio Alcoi, que també formem part de l'Ensanche. d'aquest barri. I a veure, perquè això, no? Molta activitat, anem, perquè molt ràpid. Què passa ja este cap de setmana? Ja comencem en aquesta ruta de l'etapa. Compte.
0: Sí, bueno, ara tenim, en dues setmanes, tenim tres activitats.
1: Vale.
0: Tenim la ruta de l'etapa, sí, que és el dissabte 23 i dissabte 30 de maio.
1: Vale.
0: Tenim també la setmana de portes obertes, que serà del 25 al 29 de maio, mm-hmm, val? I el sopar solidari, que serà el dia 29 de maio. Vale? I en aquesta ocasió participen dues associacions salutogèniques, que són a Covifa i l'Associació d'Alzheimer, del COI.
1: Covifa i
0: anem a veure, la ruta de l'etapa...
1: Comencem per pas, centrem-nos en la ruta
0: de l'etapa. És el primer que tenim.
1: Val,
0: val? I ahir participen, siguen restaurants i bars. El restaurant Meraki Gastrotapa, el restaurant Monte Carlo, l'hotel Reconquista, Alameda Bistró, el bar de Paco, el bar Nou Pavoni i el bar El Patio.
1: Vale.
0: Vale.
1: Què passa? Vas bueno, a aquests bars?
0: Ahir les tapes ja estan decidides, no anem a fer-les públiques de moment.
1: Sorpresa.
0: Perquè són, és sorpresa, molt bé, evidentment. Molt bé. I per lo que estem veient, pues, n'hi ha una bona competència. O sigui, el nivell estan posant-lo prou alt. Prou alt.
1: Que són 5 edicions ja, no?
0: A veure qui guanya.
1: Paco, 5 edicions, no? Esta què és?
0: Esta és la quarta edició.
1: La quarta, perdona.
0: La quarta edició.
1: Ja està bé, ja va consolidant-se. Molt bé, estupendo. Dis-me, dis-me, en què consisteix?
0: Bueno, ahir va sí. fer-se unes papeletes que posarem a disposició de tots els restaurants i bars, en les quals pues, es cunyarà cada participació que faça la gent, i quan arrepleguen tres participacions podran depositar-la en una urneta que n'hi haurà. Vale? Entonces, ahir es decidirà quina és la... perquè tenen que posar-ho en la papeleta, quina és la que prefereixen, no? La favorita. I ahir es decidirà favorita. Qui és la que guanya.
1: Vale?
0: Bueno, entonces, una volta s'ha fet això, nosaltres ja passarem en actes i tot, o sigui que això ho fem molt oficial, farem el recuento, vale? I ja publicarem qui és el que guanya. Després es traurà una papeleta, val? Que serà la que participa, o sigui, la que té un sopar gratuït en el lloc a on guanya.
1: Vale, la tapa guanyadora i el lloc. Vale, vale. Un sopar gratuït per a dues persones.
0: Entre tots els participants s'agarrarà una papeleta.
1: Vale, vale, vale. Perfecte.
0: I, bueno, bàsicament això.
1: D'acord. Vale? Hi ha dos dissabtes, el dissabte este i el dissabte dia... pròxim per a poder participar.
0: Sí, el dia 23 i el dia 30.
1: Exacte, dos dissabtes per a poder participar. I aquest premi d'un sopar per a dues persones en el bar guanyador.
0: Exacte.
1: Perfecte, en el restaurant vale. guanyador. Vale.
0: Després tenim
1: la
0: setmana de portes obertes.
1: Vale.
0: Bueno, eixa serà del 25 al 29.
1: Sí.
0: Bueno, nosaltres estarem a disposició de la gent perquè vinga a interessar-se.
1: Vale.
0: Animem a que la gent passi a veure les instal·lacions. A interessar-se per realment què és el que fem en les associacions veïnals.
1: Això és. Bueno.
0: I explicar-li els beneficis que pot tindre per associar-se a la nostra associació. Val? Entonces,
1: recordem la sede, on està?
0: Escultor la sede està en Escultor Pere Sejo, número 32.
1: Vale. Això està. Vale. Horaris? Horari?
0: Un horari? Sí, nosaltres estem des de les 7 de la vespre fins a les 8 i mitja.
1: Vale, tota la setmana.
0: I,
1: Vale.
0: I vaig a facilitar el que és el telèfon per si algú no poguera acudir, que serà el més interessant acudir per explicar-ho en directe.
1: El millor seria això, però si no...
0: Però el telèfon nostre és el 644-51-8221.
1: D'acord, vale.
0: També
1: es pot tocar per telèfon,
0: si algú vol preguntar
1: alguna cosa. Això és, vale. Bueno, després en el podcast es pot sentir a trobar el teu número. Vale.
0: Correcte.
1: Dis-me.
0: Sobretot recalcar que la gent pot aprofitar per saber què és el que es fa en les associacions veïnals. Sí. Perquè hi ha molta gent que té dudes.
1: Sí, sí, vale? Sí. No, pues
0: què és el que es fa i per què aprofita. Vale? Recalcar això.
1: Ara mos dirà Vicent, també.
0: Després tenim el tema del sopar solidari.
1: Mos queda això. Vale. Dis-me.
0: El sopar solidari es farà en el restaurant La Hidro.
1: Mm-hmm.
0: És el dia 29 i, com he dit, les associacions entitats salutogèniques beneficiàries són Acovifa i l'Associació d'Alzheimer.
1: Molt.
0: Vale? Què té això? Bueno, això
1: per a
0: té
1: participar.
0: Moltes,
1: com participem en el sopar? S'apuntem? Com s'apuntem?
0: Bueno, els tíquets per participar estan o bé en l'associació nostra,
1: sí, vale,
0: de l'Eixample, està també en les dues associacions, Acovifa i el Sol Alzheimer, també vale, tenen tíquets,
1: vale,
0: i està en la web de Viva Ticket.
1: Vale.
0: Vale? Vale, així vull que, a més, també fer recalcar que a part de l'entrada normal per al sopar, que val 30 euros, vull recalcar que es pot fer una fila zero.
1: Ah, vale?
0: La fila zero serà per 15 euros i sempre és una opció per a les persones que no puguen acudir.
1: Però vulguin, vale, aportar...
0: I que vulguin entitats ser solidaris en aquestes associacions.
1: Està clar. Vale? Molt bé, molt bé.
0: I, bueno, també recalcar que per a la gent que li agradi eixir a sopar per ahir, o que tinguem previst eixir eixe divendres,
1: sí,
0: que és una opció molt interessant, perquè,
1: digues,
0: a part de que van a passar-ho bé, i van a menjar bé, a part d'això, pues, van ajudar a dues associacions,
1: exacte,
0: salutogèniques d'Alcoi.
1: Vale? Acovifa i Alzheimer.
0: Correcte. Que és algo que cada volta fa més falta,
1: sí,
0: per mantindre aquestes associacions tan importants.
1: Totalment.
0: Val? Entonces, pues, és una opció molt bona per a la gent que vulgui eixir a sopar. Vale? Que pensen en esta opció tan bona.
1: Totalment.
0: I, bueno, pues...
1: Ja ho tens, no, està bé, està
0: bàsicament bé. Bàsicament, pues, ja està...
1: En el sopar fareu alguna coseta, fareu, sí?
2: En el sopar hi ha
1: uns regalets
2: que es faran, pues, entre tots els participants, un numeret, a qui li toque, pues, tindrà un regalet de tots els comerços del barri que han participat directament en aquest regal. Per tant, és una altra opció, a part de tindre
1: eixir
2: un divendres i estar fora de casa, sopar en un puesto agradable i bo, tindre música d'ambient mentre, damunt poder endur un regalet que, home, a veure, no és una volta al món, però és un detall també important, també, i sempre queda l'alegria que sí, de que, mira, m'ha tocat este regalet en este soparet, sempre és important
1: que teniu, interessant. I música en directe, no m'has dit qui actua.
0: Bueno, la música en directe serà un DJ.
1: Ah, un DJ, sigui, molt bé, no? Està molt bé, està molt bé. No, creia que era altres voltes sí que obtenc un grup. Un DJ, perfecte, estupendo. Molt bé, doncs això és un poquet el pla que tenim, una quinzena intensa de l'associació, però a veure, Vicent, ja que el tinc així... Dis-me dos cosetes, com tenim al barri.
2: Bum. Bueno, dos cosetes,
1: no,
2: pues,
1: molt,
2: que
1: no
2: necessitem, vulgam o no vulgam,
1: sí,
2: pues, créixer en les associacions. Que el veïnat es consciencie de que si no són solidàries en el sentit d'apoyar a les associacions, nosaltres, per nosaltres mateixa, podem fer poc.
1: Clar.
2: Fem molt, hasta on apleguem. Però si no tenim els rescolts de la societat realment o del barri realment, pues, quan vas a demanar algo, pues, dius, i a qui representes? Pues represente A. Entonces, per poder aconseguir que realment el barri siga un barri adequat a lo que són els ciutadans que estem vivint en ell, necessitem l'ajuda com a mínim de socis.
1: Total.
2: Ja no de que vinguin ni que participen molt directament, ni que, sinó simplement el recolzament d'aquests pequeños 14 euros anuals,
1: 14
2: que és
1: anual,
2: no res,
1: claro,
2: però aquests 14 euros donen peu a que és una firma més, un número més,
1: claro,
2: i un veí més que ens respalda.
1: Vaja.
2: I en dos, moltes cosetes de les que realment no podem aconseguir, es aconseguiríem. Pues, que estan fent-se coses des de l'Ajuntament, sí, perquè resulta que el barranquet de Soler, la part de darrere de les Paules, al fondo, ahir s'ha fet una neteja important, s'ha fet un raconer que quan estic acabat del tot pues serà meravellós per poder passar una vespraeta en el xiquet, un berenar i tot això. Sí, però a part d'això, pues mos fan falta coses més importants, com és pues que la població estiga neta, que conscienciem a la població, i això té que ser una cosa fonamental des de la corporació municipal, de que no un contenedor de brossa no és aplegar allí i deixar la brossa en qualsevol puesto, sinó dins del puesto. Ja, i si no n'hi ha prou, pues tenim que tindre precisament aquest recolzament de tot el veïnat per poder-li dir a l'Ajuntament, escolta,
1: fa falta
2: que un contenedor no és suficient, però en fan falta més.
1: Claro.
2: I que no tinguin l'excusa sempre de que no, és que això en la nova adjudicació, en la no... però la nova adjudicació no plega mai. I quan no plega mai, doncs pues, clar, tens un barri desastrós, a més no poder.
1: No,
2: o sigui, un carrer entens acabat de fer i que pareix que sigui que dura 50 anys que està fet. O sigui, una cosa tan senzilla com era que vam demanar trasladar la parada de l'autobús 10 metres més cap avall perquè no estiguera entre escultor Perecejo i enginyer Viraplana enmig del pas de peatón, baixar-lo 10 metres més cap avall perquè el peató puga passar, els cotxes tinguen visibilitat, puguen entrar i no molestar. Doncs pues no, ahí està la pareta. O sigui, que és una cosa que és agarrar dos tornillos, llevar una placa i passar-la 10 metres més cap avall. Doncs pues ni això. Però clar, som quatre.
1: Ja.
2: Que som els de l'associació, la junta directiva.
1: No,
2: no tenim el rescolt. Acabem de fer una junta, hauran presentat els pressupostos i el que és el, diguem, la memòria econòmica de tot l'any passat, i érem quatre.
1: Ai, no, no.
2: Entonces,
1: no pot ser,
2: dius,
1: no pot ser això.
2: A on estem?
1: No pot ser.
2: Que som 14.000 veïns els que
1: clar,
2: tenim en el barri.
1: Claro,
2: o sigui, jo no vull que estiguen els 14.000
1: allà. Ojalà, però no.
2: Però tranquil. 500, 600... Algo així, així, que cada volta que fas una reunió per explicar o bé el que és l'associació o quin és el nostre treball, doncs per lo menos que hi hagin 50-60 veïns.
1: Sí,
2: que no siguem sempre els mateixos. O sigui, demanem que si volem una societat, una població digna, primer tenim que ser nosaltres, és que acudim a les associacions perquè aquestes associacions puguen reclamar la dignitat que es mereixem. Perquè si no es neix d'aquesta forma, lamentant-ho molt, continuarem en el que tenim. Un pequeño deterioro sí, un altre pequeño deterioro allà, i no arreglarem res, única i exclusivament, perquè no tenim pes específic. Tenim un pes, però no el que necessitem i el que realment devem de tindre.
1: Que bé que parles, Tom, Vicent, és que ja t'ha deixat poc iu, Paco, un minutet i algo que mos queda per acabar. Dis-me,
0: bueno,
1: que podem
0: pues,
1: acabar.
0: Per acabar, recalcar el telèfon de l'associació per si n'hi ha gent que vulgui conèixer alguna, tinc algun dubte, no?, sobre tot el que n'hi ha aquestes dues setmanes, val? El telèfon és el 644-518221.
1: Vale, perfecte.
0: I, bueno, comentar que nosaltres sí que tenim les portes obertes, les
1: sempre
0: obrim pa que vinguen, i sols falta que passen la porta cap a dins. És a dir, no es demana res de l'altre món, simplement col·laboració, val? I que s'arrimen perquè sabran els beneficis que poden tindre, que tenen beneficis per ser socis.
1: Damunt. A més, que estem celebrant 50 anys de les associacions veïnals, la zona nord, aquest any està tot ple d'events.
0: Correcte.
1: Bueno, va, reivindiquem aquestes associacions veïnals, i en concret aquesta de l'Eixample, l'Eixanche. Molt bé, Paco i Vicent. Vicent i Paco, moltíssimes gràcies per estar així en els estudis de Ràdio Alcoi.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a Ràdio Alcoi per aquestes oportunitats que ens dona de poder manifestar a tota la ciutadania què som i què és el que intentem fer.
1: Vaja que sí. Molt bé, un fort abraç.

0: Són les 13 i 22 minuts i aquesta sintonia ens obre el camí per a Zoco Radiofónico. És l'espai que posa a l'abast Ràdio Alcoi per als seus oients per si volen llançar un missatge de compra o de venda de qualsevol cosa. Ara és el moment. I poden participar en directe cridant al 96 652 62 76. Així mateix, també coneixen que si no poden o no valen participar ara, hi ha camins per deixar enregistrat el missatge. Un d'ells és a través del contestador de Ràdio Alcoi, que és el telèfon 96 652 62 77. I ahir, durant aquesta setmana, vam rebre aquest missatge.
1: Hola, vendo tres sofàs que se convierten en cama nido. Són de color azul, con estampados de varios colores, en perfecto estado, y cada uno tiene un cajón de almacenamiento bastante grande para poder tener el salón de tu casa súper bien colocado y súper arreglado. Los vendo por 150 euros los tres. Necesitamos cambiar de muebles y por eso los vendemos. Están súper nuevos. Para ponerse en contacto, preguntar por Cristina y el teléfono es 615-38-41-79. Muchas gracias.
0: I tenim ara una crida en directe. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avant.
2: Mire, voldria alquilar una plaça de garatge a proper de l'Avenida Hispanitat, plaça de l'Arrat, per ahí.
0: Val. Mhm. D'acord. Un número de telèfon de contacte?
2: Sí, 603.
0: Sí.
2: 45.
0: Sí.
2: 06.
0: Sí.
2: 95.
0: El repetisc. 603 45 06 95.
2: Molt bé.
0: I busca poder llogar una plaça de cotxera per l'avinguda de l'Espanyetat o plaça de l'Arrac.
2: Sí, a Juan Gil Albert, a que estiga proper de la zona.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu. També anem a per altre missatge que vam rebre al WhatsApp de Radio Alcoi. És el 655-995-795.
3: Vendo una litera de madera de 1,90 por 90. En cuatro cajones roperos, una litera de madera en buen estado y precio a convenir. El teléfono es 685-025-806. Gracias.
0: Estem en Zoco Radiofónico, si volen participar, 96 652 62 76. Tenim una cridada, bon dia.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola.
4: Sí, mira, aquí venen dos caballetes de madera buenos. Que de buen precio los dejaría, dos caballetes.
0: Vale.
4: De pintura, ¿eh?
0: Sí. ¿Y un número de teléfono de contacto?
4: 691.
0: 691. Sí.
4: 02-10. Dejaría buen precio.
0: Vale. Por favor, repite el teléfono, que no he podido tomar nota bien.
4: 691.
0: Sí.
4: 32.
0: 32.
4: 02.
0: Sí.
4: 70.
0: 70. Termina en 60.
4: 691 320270.
0: Perfecto. Gracias.
4: A ti.
0: Adiós.
4: Adiós.
0: I anem amb el missatge.
5: Buenos días. Se vende un Scolastri de dos pistas, 13 coches y un contrabuelas. Se venden tres lámparas de techo, de lágrimas de araña de cristal, otra de porcelana y otra de bronce de cuatro plafones. Sí, y se venden mantelerías bordadas y juegos de capas para estrenar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende dos pisos en la calle San Nicolás, un entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho y un cuarto piso de 70 metros recién reformado. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Zoco Radiofónico. Gràcies a les oients i als oients per participar. El proper dimarts, de nou, estarem així, en aquesta secció, perquè ara arriba la tertúlia del medi ambient i amb ella tancarem l'oi per oi d'aquest dimarts. Gràcies. Seguim.

0: En aquesta nova ocasió, la tertúlia de Medi Ambient tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi els tres convidats, els habituals col·laboradors, que són Tono Vella. Hola, Tono.
1: Hola.
0: Bon dia, què tal? Com
1: bon
0: estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Enrique Moltó, Enrique.
2: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? Molt bé, i en aquesta ocasió, qui m'ha portat? Este xic jo me'l conec, este, vamos, me l'ha criat. Vicent Ferri, què tal, Vicent?
3: Molt bé,
0: com
3: molt bé.
0: Paco, molt bé, un plaer de nou tindre't així.
3: Molt content d'estar
0: així amb vosaltres. Van estar xulos els programes, eh? Pep Cantó, tu i jo fem ahí quasi... Érem un trio...
3: Ho vam passar molt bé, la veritat que sí que ho vam passar molt bé.
0: Si els oients només la meitat de lo bé que ho vam passar amb nosaltres, però bueno, tornarem segur, i hem de parlar de molts animalets i de moltes cosetes més, però què anem a fer en concret en esta tertúlia de medi ambient? Parlar de custòdia del territori. Però abans, Enrique, què dia ton pare en festes de l'any 63?
2: Exacte, sí.
0: A veure.
2: Com això, sí. Podria que anar inventant alguna cosa, pues, digo, ja que no vam tindre programa en abril, que per cert,
0: ah,
2: no programa en abril,
0: vale, vale.
2: Pues podem dir alguna cosa de...
0: Ho havies de dir, eh? Ho havies de dir.
2: Que es... de lo que es feia en festes, bueno, per un poc senyalar, en esta època mon pare ja treballava tant en la fàbrica com en el camp, al mateix temps, les dues coses,
0: sí.
2: Això que va comentar, i és curiós, no? Perquè, per exemple, del dia de la... Del dia dels músics pràcticament no diu res que tinga que veure en festes, i del dia d'entrada sí que diu fiestas de San Jorge, les entrades, ¿vale? O sigui,
0: vale.
2: Se suposa que ahir entrades i res més, ¿no? Però, dia 23, mañana trabajo en la caseta.
0: Dia Sant Jordi.
2: I per la tarda San Jorge, per l'esperar va anar al coll, però per matí va treballar a la caseta encara. I el dia 24, o sigui, el dia estrons, diu, por mañana trabajo en la caseta. Por la tarda he ido al cine. Que l'altre dia ho sentia, que era una activitat clàssica del dia estrons.
0: Virgilio.
2: Vas a recordar de Virgilio.
0: Efectivament.
2: I res, per supost, mi dia el descans i bobades, saps? Dia 25, trabajar a 8 hores fàbrica. I bilbar el trigo. Que exactament no sé què és, tinc que buscar el concepte.
0: Bilbar
2: el trigo, sí, és una cosa que es feia en el blat. Hòstia, en aquest moment. Ja te buscaré i te
0: diré. Vale,
2: però bueno, és significatiu, no? Sí, ha trobat així, sí. Per suport, m'ho ha preparat un minut antes, però ho ha trobat i crec que és una cosa...
0: No, no ho digui amb els oients, que els oients no m'ho escolten, que ho prepares un
2: minut. Són gent seria, tu
0: ho saps. Bueno, vale. A veure que no m'ho escolten. A veure, custòdia de territori. Tono, parla-nos, què vol dir?
1: Sí, bueno, més que què vol dir, volíem portar una persona que es dedica a això professionalment, entre altres coses, i que s'ha convertit en una figura de gestió en el nostre territori, que ho contarà millor Vicent, però al final l'objectiu d'este programa és posar damunt de la taula temes mediambientals o eines de gestió en este cas i res, ell mos contarà alguna cosa més d'este tema.
0: No, volem, pues, Vicent, dis-me tu, perquè no m'ho diu Tono tampoc, bueno, a veure.
4: Bueno, a veure, sí. No, a veure com comencem. Fa molts anys... No.
0: Long time,
4: bueno, en realitat sí, no? En 2002, o 2001 sí. O 2002, sí. Jo, la meva relació amb la custòdia del territori va començar perquè jo estava fent un màster en València i vaig conèixer una persona que per així és coneguda, que li diuen Pep Nebot, que va ser gerent de la Gerència de Medi Ambient de Sidalcoi, entre altres coses, i ell va ser, per a mi, el gran impulsor o promotor de la custòdia del territori a la Comunitat Valenciana, en el País Valencià. El vaig conèixer en un màster i va començar a parlar-nos de la custòdia del territori i de la potència que tenia eixa estratègia per ajudar a conservar territori, paisatges, valors naturals. I la veritat és que és una eina super... que es pot adaptar, que és modelable, perquè al final es tracta d'acordar, de signar o no signar acords per a fer partícips a la societat, a associacions, a col·lectius, a llauradors, a caçadors, en general a la societat civil en la conservació d'aquests valors naturals i d'aquest patrimoni natural, no? I ens va parecer molt curiosa, no? Tenint en compte, a més, que les administracions moltíssimes vegades no apleguen, no tenen capacitat ni de mitjos, ni econòmica, ni per a gestionar moltes vegades ni siquiera les zones protegides, els espais naturals protegits. Ja no parlar de l'altra part del territori, que també en moltes ocasions té valors importants i no... i no se li pot ficar mà a l'hora de... Bueno, ja no, ficar mà potser no és la paraula adequada, però col·laborar en la gestió o en la preservació o en la conservació de les espècies, dels ecosistemes, dels boscos, de rius, dels entornos que tenen aquest valor natural.
0: Vale, o sea, que tu el que vols és que l'expert o la persona de l'administració no arriba i el que fa és participar a totes les associacions, camperols, tota la gent que té que veure en un conveni per a eixa custòdia del territori.
4: Bueno, mireu,
0: gestió,
4: a veure, això van començar a fer-ho primer els anglesos, en anglès n'hi ha una paraula que es diu land trust, ho hem fet molt els holandesos, val? Mm. Al final és... que la societat civil s'implique i que el mateix propietari, en moltes ocasions, veja, senta el reconeixement de l'haver ajudat a preservar un entorn. Vale. I al final és molt complicat o molt senzill, perquè és tan fàcil com... Vaig a posar-vos un exemple concret. Vale. Val? Un terme municipal.
0: Vale.
4: En el terme municipal hi ha moltes propietats privades. I ahí hi ha, per exemple, una societat de caçadors. No? Es pot treballar en la societat de caçadors, signar... Anem a veure, estic parlant de la teoria.
2: No, és que estic...
4: Signar un acord... en aquesta societat de caçadors, i no es tracta només de fer la gestió d'aquesta propietat, sinó, a lo millor, pactar la cessió d'un ús durant un temps concret. Vull dir, que és un mecanisme molt, molt adaptable.
0: Vale.
4: La forma tradicional en què es coneix la custòdia del territori és, hi ha una entitat de custòdia, que pot ser una associació conservacionista, per exemple, ecologista, o que pot ser un col·lectiu veïnal, no? I veuen que hi ha una propietat que té un valor ambiental concret, parlen amb el propietari i li ofereixen gestionar aquesta propietat. I gestionar aquesta propietat amb la intenció de conservar els valors naturals, ambientals, el patrimoni cultural. Val? I el propietari diu, a mi què va
0: a costar-me?
4: Pues no va a costar-te res. O què va implicar-me? Vaig a deixar de poder utilitzar la meva propietat en este aspecte o en l'altre? Vaig a tindre que deixar que apartar aquests usos tradicionals, aquests costums que jo tenia? Sí, no, normalment és compatible amb la gestió que es tenia, perquè una cosa que és un poc injusta és que si una propietat, una zona, un paratge concret arriba a tindre, arriba a dia d'avui en valor ecològic, és perquè els propietaris també han col·laborat i han ajudat
0: durant anys
4: a fer-ho compatible. No? Entonces, bueno, pues, i es signa un acord de custòdia per 5, per 10 anys pa poder preservar i cedir aquesta gestió. Aquesta és la modalitat clàssica de custòdia del territori. I en alguns països ha funcionat molt bé. En Anglaterra o en Holanda hi ha ONGs que tenen més d'un milió de socis, que és una autèntica barbaritat. Jo no sé, a dia d'avui no sé quants socis té, per exemple, si en Espanya la Societat Espanyola d'Ornitologia o BBF, però crec que no passen de 50.000. Val?
0: I un milió.
4: I allí estan gestionant grans quantitats de territori amb acords de custòdia amb propietaris o amb comunitats locals. Val? I així, per exemple, en Espanya, on més ha funcionat la custòdia del territori, més exemples n'hi ha i més entitats de custòdia treballant, és en Catalunya, i n'hi ha quasi 200 acords de custòdia i entitats de custòdia, i la veritat és que de memòria no sé dir-vos la quantitat de superfície d'hectàrees que estan sent gestionades, però són moltes.
0: En català, sempre ahí, cachi la mar. Hombre, sí que és veritat que no me n'anava a parlar a Vicent, té raó. Hombre, anava a parlar a Enrique, a veure, no, què dius? A veure, compte.
2: Estava fent així en el cap, però no perquè estigui en contra, sinó per una cosa, perquè estic amb el cap fatal últimament,
0: sí,
2: si alguna volta l'ha tingut bé. No, i ara mateix sé que fa molts anys, quan dic molts anys és pues, 20 anys fàcilment, quan jo estava treballant temes de la tesina i la tesis, l'agricultura espacial, la plurifuncionalitat de l'agricultura en aquestes comarques, anomenades muntanya d'Alacant, com algú vulga, perquè això també crea polèmiques moltes voltes, recorde que jo vaig estar col·laborant en PEP, en una cosa que movia ell, però no recordo el nom del projecte concret que tenia, i que allà estaven clavats uns quants instigadors d'estos, com Carles Manzaner, Rafael Enguix...
0: Avinença.
2: És que no recordo el nom que li van donar. Era una cosa que afectava com a projecte genèric, no era d'una zona concreta, que afectava totes les comarques centrals i que de fet vam anomenar Diània, val? O algo així, recorde que l'anomenava per ahir, no? I recorde que era un concepte que jo, pues, inclús en la tesis i la tesina el vaig citar, no? Com una de les opcions, degut a la complicació que suposa que l'agricultura d'esta zona siga sostenible econòmicament, perquè quan parlem de sostenibilitat ens oblidem de que pensem que només és ambiental, però això és una part. Si econòmicament no és sostenible i socialment tampoc no és sostenible realment. Uh-huh. I recorde que el problema que jo sempre citava en aquests casos era la falta de... un poc com el refiar-se d'aquestes coses, perquè això suposa fiar-se d'algú, cedir-li, com diu ell, a voltes sense signar, perquè això també és molt... a voltes és molt etèreo, perquè no és una cosa... I tu mateix estaves dient, no és una cosa que acabi de concretar-se de forma massa efectiva. Ara mateix jo també sé que hi ha algunes cooperatives agràries que, per exemple, a nivell no de custòdia exactament territori, sinó de custòdia agrària, a canvi de que tu cedixes el terreny a ell, ell te'l cultiva durant uns anys perquè tu no pots més i perquè no estigui abandonat, perquè jo crec que així molts dels agricultors d'aquestes comarques el que volen és que el terreny no estigui abandonat, però no saben com fer-ho. Jo mateixa...
0: No estiga, però és uno.
2: Sí, problema. Jo no vull que estigui abandonat, però no doni... la vida no dona més de sí per poder mantindre-ho treballat, no? I, evidentment, pagar sous és cada vegada més complicat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és una iniciativa molt interessant, però que, a lo millor, en el concepte originari i estricte, no va acabar de triomfar, però el que ell està comentant, sí, des d'aquest punt de vista de concepte més obert, de relació en societats i tal, i de fet és una cosa que ara estava sentint de parlar i, bueno, pues, tindrem que parlar d'aquestes coses perquè a nivell crec que es pot interessar a molts i ahir segurament pues, n'hi hauria que parlar en temes de, al millor en cooperatives agràries inclús, que ara mateix també hem fet alguns moviments, jo estic en una, com sabeu, sí. Ja han fet algun moviment en aquest sentit, no? Perquè moltes vegades ja dic, el valor ambiental, no, està molt per damunt del productiu en totes aquestes zones. I així en aquesta zona, i ho hem parlat moltes vegades, no n'hi ha superfície forestal i superfície agrària, n'hi ha superfície agroforestal. I per tant, una sense l'altra no s'entén.
0: Tot sumat.
2: I ara mateix, jo, per exemple, per lo que estaves dient tu, jo porto més o menys 9 o 10 anys fent agricultura ecològica i ja inclús tendent a regenerativa, i el que m'ha donat compte és que ha hagut un esclat de vida brutal. Clar, o sigui, de repent, pues, evidentment, apareixen insectes i reptils, amfibis i sobretot aus, que és una cosa molt significativa per tots els llocs, no? Per tant, jo crec que és una cosa que no s'han atrevit a explotar moltes vegades perquè hi ha una consciència típica de l'agricultor valencià, crec que dos agricultors
0: la idiosincràsia
2: de no acabar de fiar-se de i a veure en quin lío estic clavant-me, no? Que jo també ho entenc, perquè a vegades les polítiques agràries han fet que la gent desconfie molt d'aquestes coses,
0: per sí, no?
2: Però crec que és un concepte interessant i que potser s'hauria de poder aplicar més.
0: Val. Torno no fa tantes, però també és masero.
1: Sí, veure, però no tinc experiència ni la tradició familiar al 100%, però bueno, posa voluntat i al final intento tornar els meus coneixements un poc i estic d'acord amb els dos, no? Que estem acostumbrats a aquestes definicions estrictes, però que després se'n poden eixir un poc d'aquesta definició clàssica, i em referisc a això, que tenim aquest sistema mediterrani, que hem parlat moltes vegades d'ell, que agricultors i agricultores no s'haurien plantejat mai que ecologistes o inclús que centres educatius pogueren anar a aprendre aquestes tècniques ancestrals que donen molt de joc des dels margens, els propis cultius, varietats, etc. Al final és el nostre patrimoni immaterial, seria una forma aixina de bidireccionalitat en què la persona que treballa allí tornara en forma d'informació a aquest alumnat o a aquests grups que s'interessen no només per els ocells, sinó també ho heu comprovat en els bolets, les plantes, orquídies que creixen en aquests bancals, mantenint aquests sistemes de cultiu, i tots hi serien guanyant. El problema és que no s'està fent, o no està fent-se d'una forma efectiva. I al final, aquests programes, i estem contents d'això, serveixen almenys de que algú ho escolte i que planten les orelles si algú ho vol fer. Perquè són realment efectives. Jo he vist la evolució de la finca, que després Vicent parlarà des de dins, però jo parlo des de fora.
0: Buscarró.
1: De la finca Buscarró. que per mi s'ha convertit en un referent. Jo vaig conèixer això en les meues pràctiques del doctorat. Vicent i jo es coneixem abans, però no, no de forma així professional o més fora, en un àmbit més lúdic o festiu. Però he vist l'evolució d'una finca que estava cremada, que tenia uns usos antigament, tenia certa biodiversitat de pardals que pràcticament eren els mateixos, que no es feia res entre cometes de tot allò que ella explicarà, i en qüestió d'uns 20 anys, 20 i alguna cosa, ja ho dirà millor, ha evolucionat i s'ha convertit en un referent i en un exemple clar de que la custòdia del territori, si es fa ben feta, sí que és eficaç.
0: Sí. Estem parlant, però ahir estem parlant ja de la fundació també.
1: Sí, sí.
0: I ahir ja tens darrere una fundació, Victoria Laporta Carbonell, la finca Buscarró, no?
4: Exacte. Sí, sí. Bueno, jo vaig començar a sentir parlar de custòdia quan estava estudiant el màster i vaig conèixer a Pep. Després vaig acabar de biòleg en la Fundació Victoria Laporta, i en la Fundació Victoria Laporta és un exemple d'entitat de custòdia. Anem a veure, no som una entitat de custòdia a l'ús perquè no tenim signat un acord amb el propietari, perquè el que vam aconseguir, o es va aconseguir en aquell moment, és que el propietari li donara directament la finca a l'entitat de custòdia que havia creat. Val? És veritat.

0: Ah, vinga. Ja havíem abandonat els usos tradicionals, ja no vivia guardant la finca o en el centre de la finca, sí que vivia guardant el mas principal. És el que estava dient Enric del mosaic agroforestal tan important. La majoria dels camps de cultiu estaven sent colonitzats per vegetació forestal, ja no hi havia ramaderia. I tot això feia que la finca es degradara ambientalment, com diu Tono, la situació inicial era feia una miqueta de pena, no? Sí. I va ser el que va impulsar aquesta dona a agafar la seva finca i part del seu patrimoni i diguera a sopa a crear una fundació i a apoyar i a recolzar la fundació pa fer treballs forestals, naturalització dels punts d'aigua, millores per a la biodiversitat, recuperar l'activitat agrícola, treballar en temes d'agricultura ecològica regenerativa i quan ja duiem uns quants anys treballant allí i veiem que la cosa anava millorant, vam començar en temes d'ús públic, no? Perquè era molt important que el que estàvem fent contar-ho, no? I que la gent participara i entrara i poguera veure-ho i allò deixara de ser una finca forestal ballada, tancada de, com una propietat privada exclusiva, no? I que començara a vindre gent a fer visites d'escolars, a fer fotografia de natura i totes aquestes coses, no? Som membres fundadors de Avinença, que és el que estàvem comentant abans, que Avinença és l'Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori. Val? I és com una xarxa d'entitats de custòdia, de diferents entitats, que en som unes quantes, que treballem en projectes de custòdia. I el que parlàvem abans també és que la custòdia, molta gent, jo també, tenim la impressió de que era una molt bona idea, però no acaba de quallar.
1: Va quedar ahí.
0: Però des del meu punt de vista hi ha molta gent fent custòdia sense saber-ho. Perquè com... si te niixes del moment formal de signar un acord, hi ha molta gent que està treballant i està fent custòdia sense saber que està fent custòdia.
1: El que és cuidar el teu territori,
0: exacte,
1: no?
0: Implicar-te en cuidar el territori o des del mateix propietari a entitats que col·laboren en aquestes coses. No?
1: Sense que hi hagi un document que és la custòdia, no?
0: Exacte. Exacte. Hi ha documents. A veure, hi ha una declaració formal de Montesquieu de l'any 2000. Vull dir que si busqueu informació es pot saber, i a més hi ha documents en anglès i tal, de què és formalment la custòdia. No? I esperar-la de diferents tipus de custòdia, de custòdia del territori, gestió consorciada, gestió delegada, gestió responsable, val? I són totes unes definicions molt... Però al final és buscar la fórmula de que la gent s'implique en cuidar lo que poc és de tots o no és de tots, però té un valor, no?
1: Per a tots.
0: Exacte.
1: Un valor per totalment. A tots. Ja estic emocionant, ja.
2: Sí, és que realment és d'aquestes coses que... Pues dius, coño, si és que d'alguna forma... Pues tot no està fent custòdia i jo estic fent custòdia del territori, clar, la nostra forma. Jo, quan dic jo, digui la família, no?, i tal, i d'alguna forma, a més, per exemple, pues, este matí mateix has tingut un grup de visitants de la Universitat de Monterrey, en Mèxic, companys de la Universitat d'Alacant, que venen, quan ve tinc alumnes del turisme gastronòmic que els porta tots els anys a veure la finca i explicar-los els valors, tal... I dius, pues si d'alguna forma ja estic fent un poc aquest tipus de coses, evidentment d'una forma molt, molt informal. Sobretot, quan dic estic fent és el que ell diu, que és molt important. La part de dir el que estàs fent, si no dius el que estàs fent, si no ho contes, no existeix. El que no contes, no existeix. I d'alguna forma estem contant que no estem contant ningú gran invent, estem contant el poquet que estem fent, que no anem a donar coses així que estem descobrint res, que no és el cas, no? Però dius, però resulta que, curiosament, i això no sé si t'haurà passat alguna vegada, quan ho contes... De repente veus les cares des de més i tu el dones compte de que el que estàs fent és important. No sé si saps per on vas. Vull dir, que tu igual penses que, bueno, pues, al fi... I de repente veus, clar, sobretot, imagina avui, no? Venia gent, ja dic, de Mèxic i l'oli d'onis de les fulles, clar. Perquè veig que no té ni idea d'on ven les coses, no? I m'ha passat inclús en alumnes que a vegades tinc de procedències molt diverses. Per tant, és interessant, com dic, a lo millor... La part interessant d'això que has comentat és que moltes vegades el paper no, com a tal no s'ha complit, però d'alguna forma, a base de xicotets projectes, sí que s'han fet coses. Clar, l'exemple d'esta finca, que és una finca evidentment gran, en un espai també molt singular, és d'especial valor...
1: És en meitat de la Mariola, no?
0: Clar, en el sector sud-est, de Mariola. Sí.
2: Això també pues, li dona certes facilitats que potser els processos més xicotetes no tenen, però ahí podríem parlar d'agrupar. Però, per exemple, vostè del territori, jo en aquella època ho entenia molt, i molta gent ho entenia, i això crec que creava moltes reserves, com a algo paregut a banco de tierras, i és que no és el mateix, perquè banc de terres és una cosa més... no